0: primera mano que va a contar con todo el cariño y con todo el apoyo de la Comunitat Valenciana.
1: De la política, pendents de les valoracions després de la convocatòria d'eleccions generals per al 29 de novembre, perquè ara per ara no ha fet declaracions sobre això el president del Partit Popular. La ministra i secretària general del PSPB, Diana Morant, ha suspès la seva agenda a València. També el ministre Arcadi Espanya sí ha reaccionat ja fa escassos minuts. El síndic de Compromís, Joan Baldoví.
2: Acarem este nou repte amb, jo diria, amb les tres B-baixes, és a dir, amb valentia, amb valenciania, i per a aconseguir que la vivenda que siga un, realment un dret reconegut en la Constitució arribi a tot el món.
1: Per cert, que a partir de les 6 de la vesprada i fins a la mitjanit EMET activa l'avís groc a l'interior de la província de València per pluges i tempestes amb granís i ratxes de vent superiors a 70 km per hora. I la Generalitat ha iniciat el procediment per a declarar el Camp Valencià d'Estil com a bé d'interès cultural i material de la Comunitat Valenciana, després de l'anunci que ha fet este diumenge la consellera d'Educació i Cultura, Carmen Ortí.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: persona del equipo que no puede librar nunca. Y acaba de enterarse. Hasta mañana. Adiós.
1: A partir de les 6 de la vesprada i fins a la mitjanit, AEMET activa l'avís groc a l'interior de la província de València per pluges i tempestes amb granís i ratxes de vent superiors a 70 km per hora. La pluja d'esta passada matinada ha obligat els acampats per la vivenda en la plaça de l'Ajuntament de València, que han complit la seua segona nit, a llevar aigua en algunes tendes. La jornada ha començat amb normalitat. A la una tenen prevista una assemblea. Cristian, un dels portaveus, anima els ciutadans a recolzar-la.
2: Que por favor tengan pensamiento crítico, se sindicalicen, apoyen a las luchas. Aquí en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas, pueden unirse a cualquier acampada y si no pueden quedarse a dormir, que vayan, pasen la tarde, traigan comida y traigan recursos.
1: Per cert, pendents, perquè este matí passen a disposició judicial les 5 persones que van ser detingudes este dissabte a València pels altercats amb la policia en acabar la manifestació pel dret a l'habitatge. També hi ha acampada per la vivenda Alacant. Des del sindicat de Carolines estimen en unes 200 persones les que la conformen i en un poc més d'un centenar les que passen les nits en la plaça de la Muntanyeta. I continuen les reaccions polítiques a la convocatòria d'eleccions generals per al 29 de novembre. En Compromís parlen de valentia, valenciania i vivenda. PSPB, la ministra i secretària general Diana Morant diu en un tuit: hem demostrat que es pot, anem a per més. Per part del Partit Popular ha parlat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
3: Por fin los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras y de evitar invasiones, incapaz de tener una inmigración ordenada, de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta.
1: Pendents d'estos assumptes, es contaré més a les 2 menys 20 i a les 2 menys 10. Bona vesprada.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: Carlos Vallés. Carlos Vallés es el compositor del Paso Doble de Carmen Prades. Entonces Carlos convidaba a Pierre Michan de Chunta si podía acudir a la Fira Major de Valencia a sentir y a escoltar el Paso Doble. Lo bonito de este caso, en este, bueno, es un festival de bandes que fan 30 y pico d'anys ya en el poble de Vinalesa. Actúa la banda, actúa una banda convidada y tal, en un puesto magnífico. Monten una carpa gigante, pero gigante, el ayuntamiento de allí. Pero pone un Paso Doble tocat per o sea, dirigit per el compositor del Paso Doble, no es fácil de vore, ¿no? Entonces, fon lo curioso y tal. Después hi ha un concert allí magnífic. Al dia següent, tot això que estic contant, les proves a candidata de Falleres Majors no paren, evidentment. Saps que és el dia 13, martes 13, ja van apurant, ja queda menos,
1: sí.
0: Però va faltant ja poquet, però que totes les proves estan fent-se ja. I sí que és veritat que estigueren en l'Oceanogràfic, que estigueren en el Palau de l'Exposició, estigueren en el Museu Faller, bueno, el xurava fent ahí lo que creguen convenient, està conèixer el nom de les dos elegides, no? I després, el diumenge per matí, també un acte molt xulo, que és la Volta a Fallera a peu. Això dona l'eixida a la Fira Major de València, està acompanyat de la seva corda d'honor, ja és un clàssic de tota la vida. Participaren 2.000 fallers, perquè n'hi ha una eixida de tal i una eixida de fallers, ¿vale? I molt xulo, pues quan fan l'arribar, l'entrega de medalles i tal. Molt bonic, la veritat és que molt curiós. Sí, per a vesprar, pues, mos convocaran al Palau de l'Exposició, més proves de les candidates i de més, no? Avui seguixen les proves, avui vaig una setmana amb moltes proves. Jo sé que les falleres majors avui van anar, esta setmana tenen molt de, pues, d'entrevistes i de més, no? Per anar ja fent i ser balanç i ser resum de lo que ha sigut este any magnífic, ja està, ja esperar hasta el dia 13, mirant un poquet al cel, mirant un poquet sí. A la plaça de l'Ajuntament, perquè Andrea diu, hi haurà mascleta. A fecha d'avui, no, senyorita Andrea, perquè la mascleta no sol té una possibilitat, i és la plaça de l'Ajuntament. Entonces, uh-huh. A fecha d'avui és impossible disparar-la. I jo, per lo que m'ha informat, no hi ha plan B. O és allí o no n'hi ha. Entonces, claro, perquè la gent ho sap, perquè no va de preguntar-me la gent, bueno, n'hi haurà mascletà? Avui no, avui és impossible disparar-se mascletà en la plaça
1: de l'Ajuntament. Avui no se podria, perquè n'hi ha una campà.
0: Evidentment, sí, entonces no se pot disparar-se mascletà. Sí que se pot disparar, a lo millor, perquè també la gent ha de saber que l'11, crec que el 8 n'hi ha una dansa, també en la plaça de l'Ajuntament, sí. I l'11 és la inauguració, en este cas, del simpòsio de pirotècnia, que també és en la plaça de l'Ajuntament. El simpòsio, pues bueno, la inauguració jo crec que la faran en l'Ajuntament de València, no? com a ser el que de veritat és el que més impulsa este simpòsio pirotècnia, pues que menys que la Casa Gran siga la que recibisca tots els pirotècnics del món, i després el sagassatge en què? Pues en pólvora. Tampoc podria ser a fecha d'avui, claro. Els moros i cristians, que tal, la professó, pues home, sí, això sí que en un principi sí que se podria celebrar i tal, però bueno, lo que sí que se celebra són el 8 d'octubre, que és el divendres per la nit, en el pont de Monteolivet, a les 10:30 a Sant Pio, 11:30, millor dit, Sant Pio, 12 de la nit, mitja horeta després, Cavaller FX, i ja està tot preparat també per aquest festival de pirotècnia, que poquet a poquet va tornant, que poc s'està parlant d'ell, però em pareix magnífic perquè recuperem aquests dos dispars. Jo crec que són 46, 40... Quan se para de fer el certament, ja havia complit en aquell entorn el festival de pirotècnia 40 i pico anys. Jo crec que estem en 46, 47. I ojalà en el 50 siga un bon moment per a recuperar els tres dispars que s'han fet antigament. Ara és molt bonic, ara va ser una setmana on, ja no així, sinó que estiguen atents també a les redes socials de nosaltres, de tant d'Onda Cero València com de Gente Falles i tal, perquè informarem de moltes coses, perquè n'hi ha molta, molta, molta, molta pólvora. 9 d'octubre molts pobles, el meu per exemple, però si dispara una mascleta, molta gent dispara, moltíssima gent aprofita perquè el poc que sol ploure sempre plou quan no fan escola, diuen, però sempre exactament, i quan hi ha festa, entonces s'ha suspès alguna altra mascleta, algun altre dispar que se van a recuperar molts el 9 d'octubre, com per exemple un castanyón de lo millor que se va a disparar és Peñíscola. Peñíscola de suspèn el piro musical de música clàssica i barroca que disparen els amics de Tomàs de Benicarló, perquè n'hi havia incendis per la Vall d'Uxó i demés, i l'alcalde decidís, home, que no és moment. Pues el moment va ser 9 d'octubre. 8 d'octubre per la nit és quan Peñíscola dispara algo que si la gent, pues mira, no poden anar quan ho fan en agost, té una possibilitat meravellosa d'anar ara. I després mogolló de pobles, moltíssims. Moltíssims pobles serven el 9 d'octubre, però jo diria que pràcticament tots, i moltíssims se van a fer en pirotècnia. 9, pirotècnia que van palmar en l'11, i l'11 ja es comença el simpòsio, 12, 13, 14, va haver pólvora ahí, van tortar una vaca, que és el que nosaltres volem també, que la gent disfrute de la pirotècnia, que la gent ho passi bé i que tinguem aquesta possibilitat de poder disfrutar-ho tot, no? Aixina que, per això, mirant un poquet ahir de reull a tot el que vaig a passar, són moltíssimes sí. Les activitats que n'hi ha, és una barbaritat. I per

0: eixample, com, a veure, pobles.
1: Tu ja tens el traje a punt de Pan Moros. Sí. Això és l'important.
0: Mira, la Mocaurà, ho tenia apuntat, en la meva agenda, perquè ho he dit este matí, digui, la Mocaurà, tu, que no falle, i tal, claro, això faltaria.
1: Claro.
0: Ja me pregunten per així, bueno, la masqueta del dia 9 d'octubre, la masqueta del 9 d'octubre, fecha d'ara, de moment no, més abans sí. Més abans si desalogen.
1: Sí, esta setmana, exacte,
0: després,
1: esta setmana anirem informant de tot.
0: Nules tens missa, mesó de la tapa i nit al baix. En Albalà de la Ribera tens xocolata i actuacions infantils. En Oropesa, paelles, orquestes, DJs, actuacions. En Petreres comencen avui les festes, pregó de festes, ojo, cuidao, És que som de, setembre, és que som d'agost, és que som de juliol, ho veuen raro, no? Festes patronals, diguem, dejaran-se en octubre, sí. Al Masora n'hi ha vaques i bous, en Moncofa n'hi ha bous i disco mòbil, i en Alqueries del Niño Perdido, allà al costat d'on viu Andrea, n'hi ha vaques i Mesón de la Tapa, bous, disfraços, DJs, tenen de tot. Bé, és prou d'on vius tu, no, Andrea? Sí, te pilla a prop, Alqueria del Niño Perdido.
2: Bueno, sí.
0: 40 quilòmetres, 30, no? 30, 20, menos. Bueno, Alqueries no, està, menos, Alqueries, menos. Alqueries està pegat a Villarreal.
1: A un ratet, que diríem, a un ratet.
0: Alqueries està pegat a Villarreal, no? Sí.
2: Sí, així sí, és.
0: Vale, veus? Algo sí de la zona també. I està també lo de lo que vol comentar ja, no? Lo que commemora el legado de Chome I de 5 visites guiades teatralitzades durant octubre. Això va estar xulo també, no? És una forma de conèixer un poc la història de Chome I i ses 5 visites, teatralitzades, perquè la gent conega més de Chome I. I una altra coseta xula, i és que ahir se clausurava la Liga Mundial, és, no? La Liga Mundial de grafitis. No sé si s'ho enterà, ho heu vist o no ho heu vist. Rusafa.
1: No.
0: Pues mira, jo ho he pensat en el reig, ara ho compartiré també en tal, perquè la gent vaja, perquè se queden. Se van a quedar allí, espero que la gent te respeti i tal, i anar un xurat i tal i qual. Tenen els seus guanyaors, tota la història. Guanya uno que és una llama, després el segon són unes lletres, és com han caracteritzat, i el tercer és ex aequo, és una fallera i una falla tal i qual, i un home que té una flama en la mà i tal, però n'hi ha hasta 10 o 12, n'hi ha per el barri, Monteolivet, perquè la gent se faci una idea, en Monteolivet estan, vas a Monteolivet, que no és gran, i en xarxes vas a trobar on estan en murals, i són grafitis d'artistes urbans i tal, que me pareix una iniciativa molt bonica, i estan dins d'una lliga, no? D'una lliga, que és una lliga de grafitis de tota Espanya, de tota Europa, no ho sé, i molt xulo, així que si la gent vol passar-se una volteta i tal, perquè és una volteta, pues home, és curiós, perquè moltes vegades dius, ostres, mira, al final grafitis també són artistes, i n'hi ha coses superxules fetes pel grafiteros que són molt boniques, així que si la gent vol anar a veure-ho també està xulo. I el que n'hi ha que anar el dia 16 d'octubre és a... Exacte, les músiques més...
1: Estava a punt, Isaac, tenia a punt, tenia preparat.
0: Fica les cançons quan Michael Jackson era xicotet, eh?
1: Home, a veure, les mítiques, no? L'altre dia va ficar Billie Jean.
0: I esta quina és?
1: Me falta Thriller. ¿Esta?
0: Sí.
1: Mire.
0: Pues el inglés que me acaba
1: bueno,
0: de pronunciar.
1: Bueno, si tú dirías Beatit, ¿no?
0: Beatit, Ramos Yuna, la vicepresidenta de la primera. Beatit,
1: es que...
0: Beatit, ¿cómo está?
1: Beatit.
0: Un saludo, Beatit, se me está escuchando. Ay, señor.
1: Pues res, bueno, que nosotros
0: el 16 de octubre, Casino Cirsa, si no tenéis plan, que no tenéis un plan mejor el 16 de octubre, quiere disfrutar, como no, con Michael Jackson, Casino Cirsa, tributo a Michael Jackson, homenaje con un...
1: Dinner Show.
0: Ya está. A veure si el dinar és un poc més, que m'ha curat ahir la veu de DJ, Ojo, cuidado.
1: Vale,
0: ja està.
1: A la pròxima.
0: Ara ve este Ben Company.
1: Bueno.
0: És el que hi ha.
1: Sí, pues a la vora nosaltres xerrem... Bueno, tu tens programa esta vespre de 8 a 9, GT de Falles, i demà tornarem a contar més sobre pues, les falles, les festes, gràcies, Boro, perquè ara es queden escoltant els companys d'esports, després informatius, i a les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en la Onda, també des d'ací, des del Palau de la Generalitat, per apropar-los molt més sobre el 9 d'octubre. Ara continuem xerrant, Andrea. Fins
2: molt
1: ara.
2: Bé,
1: ara que tinguem bona vesprada.
3: Más de uno Valencia, Onda Cero.
4: Hoy venía pensando en que me gusta la Copa del Rey. Hoy hemos conocido los rivales de Valencia, Levante y Tabernes de la Valldigna para la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Una competición cuyo formato es más que atractivo y que puede suponer una gran alegría para muchos equipos. El último título conseguido por el Valencia fue precisamente una Copa del Rey ante el todopoderoso Barcelona de Messi. Ojalá alguno pudiera repetir semejante éxito. En Tabernes están de enhorabuena.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Llibertat provisional per als 5 detinguts durant la manifestació per la vivenda dissabte a València. Bona vesprada. Les acampades a València i Alacant continuen pendents dels decrets del govern i de la convocatòria d'eleccions generals per al 29 de novembre, per a la que s'han succeït al llarg del matí reaccions en clau també valenciana dels grups polítics. Aquestes i altres notícies de la Comunitat Valenciana

0: Les contem en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. El jutge ha acordat avui la llibertat provisional sense mesures cautelars per als 5 detinguts pels aldarulls registrats a València durant la manifestació del passat dissabte per la vivenda Ramon Pérez.
1: Detinguts que en eixir s'han trobat amb els càntics d'un grup de manifestants concentrats a les portes de la Ciutat de la Justícia de València.

0: Càntics amb missatges, ho sentíem, sobre la lluita de classes o contra la policia, queden investigats, això sí, pels delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions.
1: I més de 300 tendes de campanya i entorn de 600 persones estan participant en l'acampada en defensa del dret a un habitatge digne, que des del dissabte a la nit té lloc en la plaça de l'Ajuntament de València. Una acampada que no descarten continuï creixent en les pròximes hores. Amparo Sánchez.
2: De moment no han volgut valorar l'avançament electoral, però insisteixen que demostra que la mobilització social serveix per alguna cosa. Cristian Kirilov, portaveu de l'organització de l'acampada, anima els ciutadans a participar i donar continuïtat a la mateixa.
3: Que, por favor, tengan pensamiento crítico, se sindicalicen, apoyen a las luchas aquí en València, en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas. Pueden unirse a cualquier acampada y si no pueden quedarse a dormir, que vayan, pasen la tarde, traigan comida y traigan recursos, porque es lo que se más necesita. Apoyo.
2: En la acampada están participando sobre todo muchos jóvenes que lamenten la situación que están viviendo.
4: Pero sé que hay gente, realmente esta lucha social es que le puede llegar a cambiar la vida. Tengamos una sociedad más igualitaria.
5: Y aunque tú, por ejemplo, tengas el privilegio de tener un piso o que vayas a poder heredar, aún así hay que tener conciencia de ese privilegio, conciencia de clase, proteger esos derechos.
6: A mí me han echado de un piso para subir el precio del alquiler, subarrendarlo a inmigrantes.
7: La idea de esta acampada es llegar a la huelga general.
2: Durant la setmana valoraran si retiren les tendes de cara al pròxim divendres quan està programada una mascleta amb motiu del 9 d'octubre.
1: I Alacant és una de les 5 ciutats espanyoles amb major número de desnonaments i on el preu de la vivenda ha pujat un 7,5%. És un dels motius que mantenen els acampats en la plaça de la Montanyeta davant la subdelegació del govern Alacant des de dissabte també. Allí pretenen continuar amb la protesta, diuen, tot el temps que siga possible. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
8: No se moverán, según el portavoz del sindicato de vivienda Carolines, Carlos Pastor, ya que el anuncio de Pedro Sánchez no ha cambiado nada. Lo único que demuestra es la capacidad que tiene la movilización social.
9: Hemos comprobado que cuando todas nos juntamos tenemos el poder de hacer que las instituciones se fijen en nuestros problemas, que no nos puedan tirar de nuestra casa sin una razón motivada.
8: Muchos compatibilizan la protesta con el trabajo y los estudios, pero durante el día hay unas 200 personas acampadas y cerca de un centenar se quedan por la noche en la citada plaza. También han celebrado como una batalla ganada el aplazamiento del desahucio de un hombre de 95 años señalado para este lunes en Benidorm. Es solo una batalla, han dicho, porque solo se ha aplazado durante un mes.
10: ¿Qué pasa?
11: Res, una víspera a revisar la meua medicació.
10: Quina tranquil·litat.
11: Ja ho crec. Anem a passejar?
12: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
1: Reaccions de la política valenciana a les eleccions generals previstes per al 29 de novembre, reaccions que van des de les celebracions de PP i Vox fins a l'alternativa que proposen PSPP i Compromís.
0: Sí, d'entrada la Generalitat governada pel PP celebra la convocatòria d'eleccions. El seu portaveu, Miguel Barrachina, valora que l'actual govern central ha demostrat incapacitat, diu, a l'hora de gestionar l'Estat.
13: Por fin los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras y de evitar invasiones, incapaz de tener una inmigración ordenada, de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta.
0: A l'oposició, el Partit Socialista s'ha limitat a fer un tuit de Diana Morant, al qual la ministra parla d'orgull, defensa que els socialistes estan preparats per a eleccions i reivindica que ells ixen a guanyar. Compromís apel·la al que autodenominen 3V baixes, valentia, valencianitat i per la vivenda. Els valencianistes, però, encara no saben si aniran a sumar o no. Joan Baldoví.
14: Nosaltres estem parlant en tot el món, volem que siga una opció valenciana.

0: 100% des del territori. Les opcions que estan tots els dies al territori són les que il·lusionen i, per tant, des d'ací, amb generositat, parlem, estem parlant amb molta gent.
1: I finalment, Vox considera que les eleccions posaran fi a la degradació que, segons opinen, ve caracteritzant el govern central de Sánchez, al qual qualifiquen d'il·legítim. José María Llanos n'és el seu síndic.
2: No nos fiamos de Pedro Sánchez. El abandono en Ceuta ante la invasión de un país extranjero. El abandono y la traición en la riada de Valencia. En el abandono también y en la falta de infraestructuras que provocó también 46 muertos en Adamuz. Ha sido todo de tal gravedad que cuanto antes los españoles puedan llegar a las urnas, muchísimo mejor.
1: Reaccions també a aquesta convocatòria d'eleccions generals per part de Tino Calero. Ell és el secretari general d'UGT al País Valencià.
3: Lamentamos profundamente que la legislatura termine sin haber podido sacar adelante medidas en materia de vivienda, que hoy es una de las principales preocupaciones de la gente trabajadora. Animamos a la ciudadanía a participar el 29 de noviembre y hacerlo apoyando opciones progresistas que defiendan los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, el diálogo social y unos servicios públicos fuertes.
4: D'altra banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha agraït avui el gest de la Generalitat de voler concedir a esta ciutat autònoma l'alta distinció amb motiu del 9 d'octubre. El president Juanfran Pérez Llorca ha avançat que proposarà este reconeixement perquè Ceuta, malgrat estar passant un moment complicat, diu, ha demostrat un saber estar i un compromís amb el seu país.
1: Llorca reitera que Ceuta va mostrar el seu suport després de la dana i que ara calia estar al seu costat.
5: Hemos visto cómo sufrimos una invasión en nuestro territorio que desgraciadamente ocurrió en la ciudad de Ceuta. No podemos olvidar que son compatriotas, que son amigos, que son vecinos y que después de las muestras de solidaridad y de cariño que tuvieron todos con nosotros en momentos tan difíciles, teníamos que estar a la altura que merece nuestro país y que merece la ciudad de Ceuta.
1: Per la seva part, Vivas ha reiterat que estan vivint un moment molt complicat, però que la distinció posa en relleu el coratge dels seus veïns per a no rendir-se.
6: El coraje y el valor de los ceutíes para resistir, cueste lo que cueste, hasta el último aliento. También su madurez, la madurez de nuestro pueblo para no perder la entereza ni con el alma en vilo. Y en segundo lugar, transmite algo que para nosotros es importantísimo. Transmite a través de Valencia, a través de la Generalitat, el respaldo de toda España.
4: Contar també que l'OCDE ha llançat avui a València una plataforma per a fer costat a països, regions i ciutats en la gestió del risc a través d'experiències compartides. Ha sigut en el marc del Congrés Internacional per a la Resiliència davant desastres naturals que se celebra fins a demà en CaixaForum. Virginia Barcón és secretària general de Protecció Civil.
7: Hay que ganarle tiempo al tiempo, tiene que estar todo preparado. El miércoles se constituye en España la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, para trabajar de manera conjunta y coordinarnos todas las instituciones en esa complejidad territorial que tenemos con toda la sociedad civil organizada, con la ciencia, con el conocimiento.
4: I la Generalitat ha iniciat el procediment per a declarar el Camp Valencià d'Estil com a bé d'interès cultural i material de la Comunitat Valenciana. Noelia Llorenç, titana, és una de les referents en el cant tradicional valencià. Així ho ha valorat Onda Cero.
8: Hi ha molts col·lectius intentant que això es produïsca. M'alegre molt de que això tiri endavant, però també cal cuidar-ho, perquè les institucions facin el que calga per a que este Camp Valencià d'Estil es pugui conèixer en les escoles mitjançant els materials que sé que s'estan fent de la mà de Susana Díaz Tejedor, gran dolçainera, i a banda també que potencien que aquest Camp Valencià d'Estil estigui present en els pobles en els quals ha desaparegut.
4: Pel que fa a l'horatge, a partir de les 6 de la vesprada i fins a la mitjanit, EMET activa l'avís groc a l'interior de la província de València per pluges i tempestes amb granís i ratxes de vent superiors als 70 km per hora en la resta d'intervals nuvolosos i clars. Bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Será la jugada de lo malo o lo peor para Sánchez? Y el presidente ha escogido jugar la carta de lo malo, ahora que la legislatura se le ha hecho bola, la de llamar a las urnas cuanto antes, el 29 de noviembre, una vez hecho el cálculo de lo que más le conviene. ¿Qué mejor momento para Sánchez que una convocatoria al calor de la calle y de la movilización social por la vivienda? ¿Qué mejor ventana política que esta ola de agitación social que confía en amortizar la munición todavía caliente que le permita frenar el desgaste y amortiguar una previsible derrota que certifican todas las encuestas? El cuadro clínico de este

0: La Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dilluns 5 d'octubre i arrenquem una setmana molt especial per als valencians i les valencianes. Este 9 d'octubre, el divendres, tenim tots una cita amb les tradicions, amb la cultura i amb la història dels valencians i de les valencianes. Avui, precisament, ja per començar de bona manera la setmana, estem emitint programes en directe des del Palau de la Generalitat, en un lloc molt especial, en el Saló Daurat des de Palau, que és molt imponent poder llançar-los des d'ací tots els missatges que avui en un programa especial anem a fer. Andrea Gut, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Sorpresa, per este imminent Saló Daurat amb el Palleter de fons nostre. Diguem que és un espai on ací, durant segles, s'han pres moltíssimes decisions.
1: Sí, ara ens contaran les expertes i els experts en aquest espai, però al final és un dels més importants de la comunitat on es prenen i ses decisions, perquè ho comentàvem antes, no?, que aquest espai sembla un espai d'importància, sí, no? de govern també. I bé, ara ens contaran, però és un espai del segle XV amb ese pati gòtic que tenim darrere, no? On han entrat moltíssims turistes avui, sí, amb ses jornades de portes obertes, i han pogut disfrutar de tots els salons que tenim al voltant, així que descobrirem un poquet més sobre aquesta meravella que tenim al centre de València.
0: Exactament, unes visites guiades que poden reservar al web, i que esta setmana paren, perquè precisament el que tenim ara són unes portes obertes a este Palau de la Generalitat per descobrir un poquet més sobre la nostra història. De seguida abordem en el programa d'avui este especial 9 d'octubre amb una mocadora presidint a més la taula que ens ha regalat el Gremi de Pastissers i Forners de València, un altre símbol, no? Un altre símbol.
1: Exactament, mocadora guanyadora, de més.
0: Exacte.
1: El segon premi de les mocadores.
0: Exactament, un poc la simbologia del que representa, no?, el ser valencià o valenciana. I anem a saludar ja, tot i que de seguida anem a l'entrevista a José Díez, ell és vicepresident segon de la Generalitat, que ens acompanya també precisament en una setmana especial, al voltant del 9 d'octubre, amb tot el que simbolitza la comunitat, amb el turisme, amb les inversions i amb eixa celebració del que ve per als valencians i les valencianes. Molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, què tal?
0: I moltíssimes gràcies per acollir-nos en este Palau de la Generalitat, el Palau i la casa de tots els valencians, en definitiva.
2: Gràcies a vosaltres.
0: De seguida anem amb tot, anem a descobrir-ho. Primer fem una connexió amb els estudis centrals. Ahí està Núria Moreno, per ficar-nos al corrent dels 4-5 temes importants de l'actualitat. Núria, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Doncs mira, el jutge ha acordat avui la llibertat provisional sense mesures cautelars per als 5 detinguts pels aldarulls registrats a València durant la manifestació del passat dissabte per la vivenda. Més de 300 tendes de campanya i en torn de 600 persones estan participant en l'acampada en defensa del dret a un habitatge digne en la plaça de l'Ajuntament de València, una acampada que diuen no descarten que continuï creixent en les pròximes hores. Estan participant sobretot molts joves que lamenten la situació que están viviendo.
4: Pero sé que hay gente, realmente esta lucha social es que le puede llegar a cambiar la vida. Tengamos una sociedad más igualitaria.
5: Y aunque tú, por ejemplo, tengas el privilegio de tener un piso o que vayas a poder heredar, aún así hay que tener conciencia de ese privilegio, conciencia de clase, proteger esos derechos.
6: A mí me han echado de un piso para subir el precio del alquiler, subarrendarlo a inmigrantes.
7: La idea de esta acampada es llegar a la huelga general.
3: També hi ha acampada a Alacant, en la plaça de la Muntanyeta, davant la subdelegació del govern en la capital alacantina, des del passat dissabte. I reaccions de la política valenciana a les eleccions generals previstes per al 29 de novembre. Reaccions com ara la del portaveu del Consell, Miguel Barrachina, del Partit Popular.
8: Por fin los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras y de evitar invasiones, incapaz de tener una inmigración ordenada, de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta.
3: Els socialistes valencians s'han limitat a fer un missatge a Twitter a X de Diana Morán, la secretària general, al qual la ministra parla d'orgull, defensa que els socialistes estan preparats per a aquestes eleccions i Compromís apel·la al que autodenominen les tres B baixes, valentia, valencianitat i per la vivenda, Baldoví. Joan Baldoví, síndic de Compromís.
9: Nosaltres estem parlant en tot el món, volem que siga una opció valenciana 100% des del territori. Les opcions que estan tots els dies al territori són les que il·lusionen i, per tant, des d'ací, amb generositat, parlem, estem parlant amb molta gent.
3: Per cert que la Generalitat ha iniciat el procediment per a declarar el Camp Valencià d'estil com a bé d'interès cultural immaterial de la comunitat. Noelia Llorenç, Titanes, una de les referents, ens ha valorat així a Onda Cero.
10: Hi ha molts col·lectius intentant que això es produïsca.

0: m'alegre molt de que això tiri endavant, però també cal cuidar-ho, perquè les institucions facin el que calga per a que este Camp València d'Estil es pugui conèixer en les escoles mitjançant els materials que sé que s'estan fent de la mà de Susana Díaz Tejedor, gran dolçainera, i a banda també que potencien que aquest Camp València d'Estil estigui present en els pobles en els quals ha desaparegut.
1: I un apuntat més, Begoña. Sabem que el pròxim dimecres el ple del Consell, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, proposarà entregar l'alta distinció de la Generalitat al poble de la Ciutat Autònoma de Ceuta.
2: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per recollir estos temes d'actualitat. Els principals, a les 7 i 20, ampliem tota esta informació a la brújula. Gràcies.
1: Així és, adeu.
2: I fins ara, perquè, com dèiem, estem submergits, iniciant esta setmana dedicada a tot el que va a passar al voltant del 9 d'octubre, que són moltes les iniciatives que es porten a terme. I al llarg d'este matí, Andrea, estàvem així en este Palau de la Generalitat. Han sigut centenars les persones que s'han apropat, perquè ara és una jornada de portes obertes des d'avui fins al dia 8 per a obrir la Casa dels Valencians a tots i a totes. Dèiem que estem amb José Díez, és vicepresident segon de la Generalitat, i volíem preguntar-li com celebra la Generalitat, no? Ja és una de les iniciatives, l'obrir les portes d'este palau. Què van a trobar els que visiten el palau estos dies?
3: Bueno, el que nosaltres volem és que els valencians, en primer lloc, disfruten, no? Disfruten del dia de la celebració del 9 d'octubre. Entre ixa manera de disfrutar, pensem des del govern que una de les formes és coneguent la seua història, no? Enguany, la campanya del 9 d'octubre celebra o commemora el que seria el 750 aniversari de la mort del rei en Jaume, baix el lema el llegat infinit, no? I és precisament, no? El sentir ixe llegat, el tindre ixe orgull d'identitat del que som, no? de la història que tenim, i precisament per a celebrar-ho, què millor que obrir les portes del Palau de la Generalitat, que és el símbol, és el signe del nostre autogovern que tenim gràcies al rei en Jaume.
2: Exactament.
4: I com deia la companya vicepresident, aquesta setmana sobretot la Generalitat està obrint literalment les seues portes de aquesta casa, no?, del Palau de la Generalitat, però la comunitat també està intentant estar cada vegada més oberta, no?, a l'exterior. No sé com s'està treballant exactament des del Consell per a impulsar aquesta apertura.
3: Bueno, el se fan activitats al llarg de moltes ciutats de la Comunitat Valenciana, que és on la tradició també del 9 d'octubre és, se ve fent des de temps immemorials també, no? A banda d'això, doncs, n'hi ha activitats culturals, activitats musicals, els focs artificials, el que és, per exemple, la nit del 8 al 9, no? Doncs, els castells artificials que no sols es fan a València, sinó també a Alacant, a Castelló i a Elx, i bueno, al final és que tenim tots un sentiment de pertenèixer, no?, a aquesta família que és la Comunitat Valenciana, no? Sentim-nos tots valencians.
2: Exacte, amb les nostres senyes d'identitat, com puguen ser, com dèiem, aquestes tradicions, aquests 750 anys de llegar del rei Jaume I. Jo crec que cada vegada coneguem més projectes d'empreses que volen invertir a la Comunitat Valenciana, i això precisament també és una bona senyal del que fem, de com ho fem per atraure tot aquest potencial de les empreses. Què ofereix la nostra terra per a aquestes companyies nacionals i internacionals per a que elegisguen instal·lar-se i créixer així?
3: Bueno, jo sempre ho dic, no? El nostre territori és un territori 5 estrelles. És un territori que té tant empreses, un ecosistema empresarial molt, molt, molt potent, molt, molt important, tenim talent, tenim les universitats, els instituts tecnològics, tenim una situació geoestratègica que és que no tenen en la resta d'Espanya en quant a connexions. Tenim el millor port, el port de València és el millor port de contenidors del Mediterrani, amb connexió directa al corredor mediterrani, amb connexió directa al Madrid. És un territori que, com te dic, dubte molt que a tota Espanya hi hagi un lloc com este, no? I a banda d'això, tenim així una qualitat de vida que

0: tampoc és d'inventar.
1: És immillorable.
2: És immillorable i, per tant, pues, el conjunt de tot això i aquesta combinació fa que siga molt atractiu a l'hora de les empreses pues, pues pensar en invertir en Europa, no sols en Espanya, sinó en Europa, i que trien, de tota Europa, que trien la Comunitat Valenciana per a grans inversions. Mm.
1: Doncs ens quedem amb aquesta idea, no?, d'una comunitat que vol seguir creixent i creant aquestes oportunitats, sobretot per al futur, no?, per als nostres joves. Així que, vicepresident, abans de despedir-nos, no sé quin missatge li agradaria traslladar als valencians, sobretot durant aquesta setmana tan important per a nosaltres, la del 9 d'octubre.
2: Doncs pues, jo crec, dos paraules. Orgull de ser valencians i confiança en el futur, confiança en que quan fem les coses tots junts i anem tots en una mateixa línia, la Comunitat Valenciana té una, vamos, puguem fer el que vulguem. Així ja som els valencians, i bueno, pues, desitjar a tots els alacantins, els castellonens i els valencians per a que disfruten del nostre dia del 9 d'octubre.
0: I de totes aquestes prèvies, perquè hem de dir que, com ja deia el vicepresident, hi ha una agenda d'actes repartits a Alacant, a Castelló, a València, per a consultar-la a través de les xarxes o a través de la web de la Generalitat, evidentment, com per exemple eixa jornada de portes obertes hacia el Palau de l'1 al 7 d'octubre, de 11 a 2 i de 4 a 7, o també un mercat medieval que tenim molt prop d'ací, del 6 al 8 també una projecció audiovisual 360 sí, graus sobre la façana de l'edifici del Palau.
2: 6, 7 i 8.
0: Sí.
2: 6, 7 i 8 hi haurà projeccions a la façana del Palau, el que es diu un video wall, aproximadament des de les 8 de la vesprà fins a les 12 de la nit. Uh-huh. Portes obertes, com has dit. L'horari crec que és de 11, sí, per matí de 11 a 2, sí, i per la vesprada de 4 a 7.
0: Correcte.
2: Des d'ací, encara que els que ens escolten no ho veuen, com has dit, ens presideix una mocadorada també, que forma part de les nostres tradicions, però només un apunt per a cridar a que vinguin. Estem en el Saló Daurat, on poden contemplar dos sorolles, uh-huh, el quadre de les pescadores i el quadre del Palleter, però a banda d'això veure un dels espais més emblemàtics d'este palau, amb el sostre daurat, no? Per això es diu el Saló Daurat, que si em permetixes...
0: Sí, sí.
2: Vos conté una...
0: Sí, per suposat.
2: Una xicoteta anècdota, una llegenda, que jo crec que és... Bueno, pues, animarà la gent a vindre.
0: Sí, sí, val? Que després ho busquen.
2: Estem en un sostre de fusta policromada que està pintat en or. I segons diu la llegenda, és el primer or que va vindre de les Amèriques. Teníem un valencià, un jueu sefardí, que li diuen Lluís de Sant Àngel, que li va fer un préstec a Colom per a fer una de les expedicions, i quan va tornar li va pagar ixe préstec en or. En ixe or es va pintar
0: este sostre.
2: Que és
0: una meravella.
2: Només això mereix la pena vindre estos dies de portes obertes, a banda de que és un saló on es recibixen les màximes autoritats. Este matí, sense anar més junt, s'ha rebut així al president de Vivas, president de Ceuta, i ja vos dic, és un saló que mereix la pena vindré i disfrutar.
0: Doncs portes obertes, ja ho saben, així al Palau de la Generalitat, i amb tota la programació que des de ja mateix estem a 5, però fins al 9 d'octubre està repartida tota aquesta programació per tota la comunitat, València, Castelló i Alacant, per a gaudir-la. Així que José Díez, vicepresident segon de la Generalitat, moltíssimes gràcies per apropar-nos els detalls i per fer-nos un reflex de com la comunitat atrau tot el que deu atraure, perquè té molt de potencial, i de com ho projectem a l'exterior. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adeu. I fins ara, perquè continuem, és un programa especial que estem emitint, com heu sabut, des del Saló Daurat del Palau de la Generalitat, amb motiu del 9 d'octubre, arrencant setmana de la millor de les maneres, quan són les 3 menys quart del migdia en este dilluns. El que anem a fer ara, el vicepresident ens donava un apunt del que era aquest sostre, no?, d'este saló, que és una de les estances, de les 5 estances que poden observar quan venen ací a la jornada de portes obertes, i també quan previ

0: Prèviament han reservat una visita guiada. Els ho avancem, aquesta setmana no es poden fer aquestes visites guiades perquè és motiu de les portes obertes, però sí que es poden fer més endavant. Ens parla amb més detall d'aquestes visites, d'aquestes jornades, Núria Valladolid, que ja forma part de tot l'equip de Galipat, que són qui organitzen i fan possible aquestes visites. Núria, molt bona vesprada, bones tardes.
1: Bona vesprada, què tal?
0: Molt bé, amb moltes ganes de saber, perquè ja el vicepresident ens contava un detall que ens ha paregut molt curiós, de com este Saló Daurat es va formar, no? I per què tenim este sostre tan daurat. Però és una de les cinc estances, no?, que durant una visita guiada que soleu fer ací al Palau mostreu a la ciutadania. A part d'aquest espai, quins altres espais també es poden volar al Palau?
1: Pues mira, la visita realment sí que segueix un recorregut paregut a les portes obertes, amb la diferència que sí que saturem a parlar sobre el que la gent està veient en aquest moment. Aleshores, nosaltres comencem per el pati gòtic, que és un poc el que te rep quan entres al Palau, per a passar després a aquesta substància que és el retret daurat. Abans es podia veure el retret daurat xicotet, ara mateix no està obert. Uh-huh. I després ja passem i pugem l'escala per a arribar al primer pis i ahí podem veure la capella, el Saló dels Reis i la sala de corts, o sigui que és molt complet el recorregut.
0: Complet. Sí. I quan van passant per les diferents estances, la gent que reserva aquestes visites, que es poden fer a través de la web de la Generalitat, no les reserves?
1: Sí, sí.
0: Quan venen, de què sorprenen o què admiren més quan comencen a fer tot aquest recorregut?
1: Pues jo crec que la gent sap que està entrant a un lloc a mi ja, però que encara així sempre se sorprèn de la magnificència d'aquest espai. Al final és això, quan entres en aquesta sala, per exemple, tot el sostre daurat és una cosa que crida molta l'atenció, o per exemple el fet que els paviments siguin els originals del segle XVI, uh-huh, tampoc passa desapercebut. Uh-huh. I després, que si venen a les portes obertes és una cosa que podem veure, quan accedixen al primer pis, que moltes vegades ni saben que poden accedir, la capella, el saló de corts, al final són qüestions originals, segle XVI, XVII, ens parla de l'evolució de la nostra història.
0: Uh-huh. I a dia d'avui, per exemple, aquestes estances, ací al Saló Daurat sabem que se reben a moltíssimes institucions, uh-huh, a moltes personalitats, la capella o el Saló de Corts, per exemple, a dia d'avui un poc, per a què serveixen, no?
1: Ara mateix, jo el que m'agrada dir és que crec que sí que trobem aquesta diferència cerimonial que també trobàvem en el passat entre espais polítics i espais històrics que confluïssen. Aleshores, crec que són espais que estan més habilitats per al que és la visita i l'atenció al públic, i després els que estan tancats sí que són els que acullen més els actes polítics.
0: Uh-huh. Al llarg del matí hem vist moltíssima gent entrant avui a les portes obertes. No sé quanta gent s'haurà registrat este matí, però no sé, 200-300 persones?
1: Sí, inclús estem fent matins un poquet més amb més gent. Sí que estem arribant sobretot en cap de a vore 800 persones pel matí, i al final acabem el dia que pràcticament han entrat així entre 1.500 de 2.000 persones.
0: Bueno, només en un dia.
1: Sí,
0: clar.
1: Sí, sí.
0: I això és fins al dia 7, lo de jornada de portes, sí, obertes, és fins al dia 7, que com dèiem, pues és un espai que crec que mereix molt la pena. Jo no sé si sorprenen més els propis veïns o veïnes de València o voltants o de la Comunitat Valenciana o els turistes. Qui sorprèn més? Perquè moltes vegades no sabem el que tenim a casa, no?
1: Tal qual, no, tal qual, a més, perquè això me passa, que m'arriba moltíssima gent, major, jove, que te diu, és que jo, fixa't que visc quasi de tota la vida, sé que això existís o no sé que això existís i mai havia entrat, i és el que te dic, saben que estan entrant en un lloc important, però quan ho veuen, tu veus perfectament que és que inclús els xiquets es queden bocabadats. I després les persones que no són d'ací te pregunten què és exactament l'espai, perquè els crida l'atenció, uh-huh, i quan entren lo mateix, també te busquen per a preguntar-te, però què és això, com és això, per què s'utilitza.
0: Hi ha moltes preguntes, sí, no? Les moltíssimes. Persones que venen, jo crec que els obtirà molta pregunta, sobretot de conèixer certs detalls, no?, en quant a l'ornamentació, les portes, les finestres, el propi, com dèiem, el terra, no?, que moltes vegades, sí, està fet pues, amb taulells tan originals i originals com són els que es feren quan este palau es va fer. Per exemple, a l'hora d'acollir a la gent estrangera que ve, ells com troben que això pot visitar-se? A través de la promoció que es puga donar, o ells ja saben que això existeix i venen exclusivament moltes vegades per descobrir un poc més?
1: Pues ahí sí que te diria, a veure, al final hi ha dues formes d'accedir a la informació, que és o per la promoció que s'ha donat de tots els actes que se van a fer a motiu del 9 d'octubre, o al final passant per davant i adonant-te que està obert. Sí que te diria que en el cas de la gent que no és d'ací, ha fet molt que passen per davant i mostren un gran interès en veure l'obert d'entrar. Són ells mateixos els que moltes vegades s'apropen i te demanen, què és això, se pot entrar, puc entrar jo? Sí que hi ha gent que ve informada d'abans, però moltes vegades se ho troben obert i

0: Com que no se poden resistir i entren.
1: No. I este matí era un grup de Galipat, de l'empresa que organitza aquestes visites. Éreu molts companys també guiant-los una miqueta, no? Inclús en tots els idiomes, perquè clar, veig gent de tot el món.
0: Sí, no, totalment. Clar, al final, encara que no siguin visites, pròpiament dit, el que es fa ara, si hi ha diverses persones per habitació, igual que garantim que el flux de gent vagi bé, també podem respondre a les preguntes donat el moment, que és això, és que hi ha tantes coses que t'assenyalin i te diuen, però esto qué es, que tu dius, és que he d'estar així dient.
1: Clar, sí. I explicant. Doncs Núria Valladolid de Galipat, de tot l'equip de Galipat, d'aquesta bueno, organització que fa possible aquestes visites i aquesta jornada de portes obertes explicant detallets del que trobem així al Palau de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres i convidem a tots a que vinguin. Si no ho han fet ja, que vinguin, i si ho han fet, pues que es tornen a deixar caure, que sempre hi ha una cosa nova que descobrir, no?
0: Moltíssimes gràcies i totalment lliure a tot el món. Al final, la visita pot durar 10 minuts, pot durar una hora, la cosa és que entres, que veges que està així i que tornes una altra vegada després.
1: Clar que sí, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Pel vostre treball. Anem de seguida a connectar amb Andrea Agut, que li he comentat, anem a eixir al carrer perquè no saben la de quantitat de gent que passa per este carrer de Cavallers on està el Palau de la Generalitat al llarg del matí, al llarg de la jornada, perquè ha sigut impactant veure com, fent així programa a les 12:20, el Más de Uno València, la gent estava entrant al saló fent pues, aixes fotos, no?, del record amb tots els elements que tenen al seu abast així, per a poder admirar-los, per a poder veure-los en directe. Vaig a repassar mentre connectem amb Andrea, que està a les portes del Palau, a veure si pot agafar a gent curiosejant a les portes, tot i que ara mateix està tancat perquè l'horari de visites torna a començar a les 3 de la vesprada. Recordar-los que del 6 al 8 d'octubre, de 8 a 12 de la nit, tenen projecció audiovisual 360 sobre la façana d'este edifici del Palau de la Generalitat. El dia 8 d'octubre, de 10 a 9, tindrem exposició la nostra senyera al Saló de Cristall de l'Ajuntament, també on poder veure la Reial Senyera i l'Espasa de Jaume I per primera vegada, que es mostren juntes coincidint amb el 750 aniversari de la mort del rei, en eixe lema que sabem que enguany va sobre el seu llegat, el que ens ha deixat a tots els valencians i a les valencianes. Crec que ara sí, Andrea Agut, que està a les portes d'este imponent Palau de la Generalitat. Andrea, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, companya.
1: Sí, sí, mira, estic a les portes ara mateixa, no?
2: Sí, estic concretament entre el que seria el Palau i la pròpia plaça de la Verge. Així detrás meua tinc la catedral, tinc la basílica de la Verge dels Desemparats i al meu voltant doncs totes aquestes terrasses que ara mateixa, quan són quasi les 3, estan plenes de vida, sí, de gom a gom, grups de visitants que van i que venen i aquest ambient, no?, tan característic del centre històric de València, com diguem, doncs moltíssima activitat, tot i que és dilluns, però es nota que és una setmana especial per als valencians i també per als turistes, no?, que busquen també tindre el seu lloc i viure també aquesta setmana, com diguem, amb molts turistes de tot arreu. Hem parlat amb gent dels Estats Units, de Xile, molts francesos també, que aprofiten aquesta jornada per a recórrer alguns dels llocs més emblemàtics de la capital, inclòs ese Palau de la Generalitat en el que estem fent el programa i que avui podem visitar gratuïtament. Anem a intentar parlar en alguns d'aquests turistes. No sé per així aquí tenim. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Hola.
4: Hola.
2: ¿Vivís aquí o venís a hacer turismo? ¿De dónde sois?
4: Sorry, we don't speak Spanish.
1: Ay, que parlen en anglès. Clar, hi ha molt d'estrangers a la ciutat de València.
4: I'm Australia.
2: De Australia, es que ya ves tú, es que no venen de propete, ¿eh?
1: No.
2: Thank you so much. Bueno, pues es que está la ciutat que té molta vida i està pleneta de turistes a tot arreu. No sé si hauran vist el Palau de la Generalitat, però bueno, és possible perquè venien just del carrer dels Cavallers, aleshores jo crec que sí que l'hauran pogut visitar.
1: Jo crec que sí. Tu ara, si no, aprofita per a dir-los que el visiten, que a partir de les 4 de la vesprada
2: sí,
1: torna a estar obert.
2: Sí, que mereix molt la pena, eh? Exactament.
1: I així que aprofitem per a gaudir d'un espai com este, com en el que estem emitint en directe, fent ràdio en directe.
2: Exactament.
1: Des d'este Saló Daurà del Palau de la Generalitat. Andrea,
2: mira,
1: aprofite.
2: Mira, tinc aquí també a uns turistes. Sí,
1: digues.
2: ¿Tenim temps o què, companya?
1: Sí, sí, digues, digues.
2: Mira, ràpidamente presente a... ¿Cómo os llamáis?
5: Me llamo Denis.
6: Yo soy Roberto.
2: ¿Y de dónde sois?
3: Yo venezolana, pero vivo en Londres.

0: en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar prosegura alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
1: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
2: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
1: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Verisur.
4: Onda Cero Valencia.
5: De totes les èpoques de l'any, la tardor és, sense dubte, la més rica pel que fa a la gastronomia. En el pont que uneix l'estiu i l'hivern, amb els dies més curts i més gelats, els menjars comencen a fer-se més i més contundents. És temps de caça, de castanyes, de pomes i de carabasses i, per supost, de bolets. En aquesta transició entre la calor i el fred, els aliments de l'estiu, per exemple, les amanides, es substitueixen per cremes, entre altres ingredients protagonitzades per l'aliment estrella de la tardor amb majúscules. Encara que avui en dia la tenim al nostre abast tots els dies de l'any, la creïlla. La gastronomia no només s'adapta a l'horatge, també a les costums de les persones en cada moment de l'any. El 12 d'octubre comença la temporada de caça i també es nota al plat. El conill, la perdiu o el jabalí capitegen bona part dels plats dels restaurants que entre els mesos d'octubre i desembre organitzen jornades gastronòmiques dedicades a la caça. Trilogia del bosc no es pot entendre sense els bolets. Els boscos de la comarca dels Ports, el Penyagolosa, la Canal del Navarrés, el Racó d'Ademús, Cima de la Vall Digna o la Vall d'Albaida són alguns dels punts més rics en aquest tresor de la terra al nostre territori. Una activitat de sobra regulada des de fa 30 anys i que només permetís l'ús de gabinets o navalles i els recipients deuen permetre la caiguda de les espores utilitzant cistelles de vímet o similars. Tots aquests plats reclamen un bon caldo o una bona olla, que tornen a estar de nou en el repertori de les cartes dels restaurants i en els plats de cuina de les cases un cop la calor de l'estiu ens ha abandonat fins l'any vinent. La tardor és també l'època de la preparació d'alguns dolços vinculats a les fruites de temporada, per exemple, les pomes, que no només s'utilitzen per al consum directe, sinó per a la preparació de mermelades i compotes, però el dolç fruiter per excel·lència de la tardor és el codony. Aquesta és una activitat tan estesa que no només s'elabora en aquelles cases que tenen un codonyer plantat al seu hort o jardí i, de fet, és l'únic fruit que es compra per convertir-lo en crema de codony. Una època per seguir disfrutant i coneixent el territori a través de la bona cuina.

0: L'Organització Internacional OCDE ha presentat avui a València la plataforma sobre resiliència regional davant desastres, una plataforma per a fer costat a països, regions i ciutats en la gestió del risc a través d'experiències compartides. Ha sigut en el marc del Congrés Internacional per a la Resiliència davant desastres naturals que està celebrant-se fins a demà dimarts al Caixa Fòrum de la capital valenciana. Virginia Barcones és la secretària general de Protecció Civil i Emergències del Govern Central.
1: Hay que ganarle tiempo al tiempo, tiene que estar todo preparado. El miércoles se constituye en España la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, para trabajar de manera conjunta y coordinarnos todas las instituciones en esa complejidad territorial que tenemos con toda la sociedad civil organizada, con la ciencia, con el conocimiento.
0: La Generalitat ha iniciat avui els treballs de recuperació a les carreteres afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, que va cremar el juliol quasi 9.600 hectàrees a la Serra d'Espadà. La inversió global del govern valencià per a recuperar les zones afectades ascendeix ja a 4,2 milions d'euros. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: Les actuacions permetran assegurar els sistemes de contenció, els talussos danyats pel foc i la recuperació forestal i de camins. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient.
3: Ampliar a 10 metres a cada costat de les pistes per tal d'evitar que els troncs, especialment aquests dies que han tingut pluges intenses, caiguen i impedisquen el pas d'aquestes pistes. I aquesta primera feina està avançant a molt bon ritme. S'estan també obrint les noves pistes forestals que volíem aprofitar, 3 quilòmetres de pistes noves que serviran per a connectar i per estar millor preparats si alguna vegada, esperem que no, tornem a viure algun incendi paregut.
2: A més, la Generalitat invertirà 330.000 euros en el Col·legi Públic de la Vila Vella, que va quedar afectat pel foc.
0: La Direcció General de Trànsit posa en marxa durant tota esta setmana una campanya especial contra les distraccions al volant. El 30% dels accidents de trànsit es produeix per distraccions i majoritàriament per mirar el mòbil mentre conduïm. Hi haurà, des d'avui fins diumenge, controls a les carreteres valencianes per a vigilar i també per a conscienciar. José Rodríguez és el subdelegat del Govern Central a València.
4: Estamos hablando que la distracción al volante está reconocida estadísticamente como uno de los factores de riesgo y de consecuencias fatales. Estamos hablando de volantazos, estamos hablando de pérdida de percepción del entorno del tráfico y también estamos hablando de que dentro de la conducción el tiempo de reacción es mucho más largo.
0: El Ministeri de Transports ha aprovat de manera definitiva l'estudi informatiu per a l'anomenada variant de Torrellano, una infraestructura clau per a Alacant perquè suposarà eliminar les vies del tren de la façana litoral a Sant Gabriel per a traslladar-les cap a l'interior. El Ministeri afirma que això és un impuls, diuen, cap a la futura realitat ferroviària alacantina. A punt, avui dilluns també de la cultura, la Generalitat ha iniciat el procediment per a declarar el cant valencià d'estil com a bé d'interès cultural i material de la comunitat. Ens centrem en este cant valencià d'estil. De què estem parlant, Núria Moreno?
5: Una expressió musical tradicional profundament arrelada que té el seu origen en els cants vinculats a les tasques agrícoles i que agrupa diferents modalitats de cant, per exemple, les albaes. Noelia Llorenç, titana, és una de les referents en el cant tradicional valencià. Així ha valorat avui l'anunci en Onda Cero.
6: Hi ha molts col·lectius intentant que això es produïsca. M'alegre molt de que això tiri endavant, però també cal cuidar-ho, perquè les institucions facin el que calga per a que este cant valencià d'estil es pugui conèixer en les escoles mitjançant els materials que sé que s'estan fent de la mà de Susana Díaz Tejedor, gran dolçainera, i a banda també que potencien que aquest cant valencià d'estil estigui present en els pobles en els quals ha desaparegut.
5: La seva pràctica i transmissió continua viva gràcies a artistes com Noelia, associacions i agrupacions culturals i centres de formació especialitzats. En l'actualitat existeix una escola a Catarroja, segons la Generalitat, integrada en l'ensenyament reglat, a més de diversos centres i entitats que desenvolupen labors formatives i de conservació d'este patrimoni musical.
0: Movem ja cap als esports. D'això s'encarrega una vesprada més, com sempre, així a la ràdio, Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: I ja tenim el repartiment esperat de la Copa del Rei, que deixa este repartiment.
7: Sí, perquè avui el dia ve marcat, com dius, pel sorteig de la Copa del Rei. Ja tenim rivals per als nostres representants de la Comunitat Valencià. I començant per la província de València, rivals de València, Llevant, Tavernes i Castellonense. Víctor Lluc, bona vesprada.
8: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. En quatre representants de la província de València, hi haurà un Tavernes València, un Tarancó.

0: Llevan y el castellonense Almería. Recuerden que la eliminatoria es a partit únic, la semana del 28 de octubre podría ser dimarts, dimecres o dijous. Te conte també que en el València avui té jornada de descans, serà demà a partir de les 10:30 quan tornen a la feina per a començar a preparar el partit del cap de setmana davant el Racing de Santander, pendents de la recuperació dels lesionats, podrien ser bastants, com és el cas de Diacabí, Tàrrega, Fulquier o Copete.
1: Gràcies, Víctor. El Villarreal i el Castelló també coneixen els seus rivals. Víctor Fan, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. El Manacor de la Tercera Federació i el Conquense de la Segona Federació són respectivament rivals de Villarreal i de Club Deportivo Castellón de cara a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Un conjunt, el Groguet, que avui tornava a treballar, ho fa recuperant ja internacionals. El Castelló també treballa després de l'empat en el dia d'ahir davant del Ceuta, que la pea del líder de segona.
1: Gràcies, Víctor. L'Els, per la seva banda, tindrà un desplaçament molt proper. Felipe Canals, bona vesprada.
3: Bona vesprada. La Unión Deportiva Pinatar de Preferente Murciana serà el rival del Elche de Martín Anselmi en la primera ronda de la Copa del Rey. Ha tenido fortuna por ese desplazamiento cercano, apenas 50 minutos en carretera entre Elche y San Pedro del Pinatar. Ahora falta ver si el partido se puede jugar en el estadio de la Unión Deportiva Pinatar o se busca una alternativa si no cumple los requisitos de la federación. El Eldense, por su parte, se medirá a domicilio al Atlético Baleares de segunda ref.
1: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules va empatar davant el Jaén amb polèmica arbitral. David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. El Hércules se quedó sin cazar la cuarta victoria consecutiva. Empató a cero frente al Real Jaén, con polémica, sobre todo en una última acción que ha dado la vuelta a todo el país. Unas manos que reclamó el Hércules muy claras en el minuto 95. No se pudo revisar la jugada porque el Hércules ya había consumido sus dos peticiones que tiene en este bar low cost que hay en Primera Federación.
1: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport. Oui, de copes.
5: Efectivament, de copes i de la Copa del Rei, que ja tenim ixe repartiment i que és una competició molt bonica, que sempre està guai això de veure clubs menuts jugant amb clubs grans i clubs de primera. Gràcies, Edu. Fins demà.
1: Fins demà. Adeu.
5: I no aconseguim deixar arrere la inestabilitat, ja no plou de manera generalitzada ni molt menys, però sí en alguns indrets del territori, concretament a les comarques de l'interior i de manera especial l'interior de València. Ahir podem tindre esta vesprada nit tronades que poden ser puntualment fortes i acompanyades a més de granís, segons avancen des d'EMET. Demà dimarts tornarà a ser una jornada similar, jornada d'inestabilitat, de pluges a diferents punts del territori, amb temperatures, segur que ho han notat, temperatures a poc a la baixa. Així està la Comunitat Valenciana a 5 d'octubre de 2026, molt pendents de totes ixes reaccions a la convocatòria a primera hora d'avui d'eleccions generals per al pròxim 29 d'octubre. Tota la informació, les claus, l'anàlisi, amb Marta García ayer i amb tot el seu equip, així a la brújula d'Onda Cero, a la ràdio en directe. Molt bona vesprada.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero València.
8: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
9: Fruit Attraction está a punto de abrir sus puertas en Madrid. Del 6 al 8 de octubre, las grandes empresas del sector hortofrutícola se dan cita en la feria de referencia del sector. Y Onda Cero Valencia estará allí para conocer a sus protagonistas, descubrir sus novedades y acercarnos a todo lo que está transformando el mundo de la alimentación. Fruit Attraction, lo que pasa en la feria, te lo contamos en Onda Cero Valencia. Colabora Viveros Avasa y Aimplas.
10: Laura, soy Ana, de Equipo Juana Crespo. Ya tenemos los resultados.
11: ¿Ya? Vale, dime.
10: Que sí, que estás embarazada.
11: ¡Sí!
12: Nos encanta cuando nos dejáis sordas. Como Laura, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles ¡sí, estás embarazada! Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
13: Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 33.400 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank válido este mes.
14: Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces. Comunitat Valenciana en la Onda en directo desde el Palau de la Generalitat con motivo del 9 de octubre. El lunes 5 de octubre, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat. Onda Cero te ofrece este especial dedicado a las actividades

0: brújula de Radio Estadio.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bona vesprada. Se tema si el temps per a la informació esportiva a la Comunitat Valenciana, com cada dia reben una salutació en nom de tots els companys que la fan possible des de cada emissora de Onda Cero al llarg i ample de la nostra comunitat. En un dia el d'avui de sorteig de Copa, la notícia avui és que tenim emparellaments per als equips valencians que aquesta temporada estan en la competició. Ara escoltem les reaccions, però vaig a per davant que en la primera ronda tindrem un duel valencià entre el València i el Tavernes del Valldigna. En lo que serà una nit històrica per al Tavernes, tenim un Manacor Villar Real, l'Elx jugarà en casa del Pinatar, el Llevant farà lo propi a Tarancón, mentre que el Castelló jugarà a Conca. I també en lo que representa aquesta setmana la tornada de la primera divisió. Així que ara posem punt i hora, l'última hora dels conjunts valencians, a pocs dies de que tornen de nou a la màxima competició del futbol valencià, però abans repassem la jornada a l'esport valencià femení per a començar el programa amb Eduardo Esteve de la mà de Teica.
4: Soy todo lo que quiero ser.
5: La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending.
6: Soy estudiante.
7: ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Como cada lunes repasamos el marcador del deporte femenino de la mano de Teica, ya sabes, es el lema Juegan ellas, ganamos todos. En baloncesto tuvimos una derrota sorprendente de las campeonas de Liga y de la reciente Supercopa Valencia Basket en el estreno, primera jornada de la Liga CB ante el Mallorca 88-71. En fútbol tuvimos en primera división la jornada número 6, no consigue esa primera victoria el Valencia y cayó derrotado 0-1 frente a la Real Sociedad, y en primera federación en la jornada número 4, Atlético de Madrid B4, Levante 8 y Extremadura 1, Villarreal 0. Y por último en balonmano división de honor, jornada número 4, Morvedre 24, Oviedo 19, Elche 27, Granollers 23 y Veravera 35, Elda Prestigio 24.
5: Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos.
3: Gràcies, Eduardo Esteve. I s'ha sigut la jornada a l'esport femení de la mà de Teica. Anem ara amb l'última hora des de cadascuna de les emissores de les nostres províncies en la Comunitat Valenciana. Comencem per Onda Cero València. A mi se resó del sorteig Goper. Víctor Llu, què tal? Bona vesprada.
8: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Hi ha quatre representants de la província de València. El partit més destacat és el Tavernes València. Després també està el Llevant, que jugarà al camp del Tarancón, i el Castellonense, que ho farà en el seu estadi davant l'Almeria de la segona divisió. Recordem, la jornada és el 27, 28 o 29 d'octubre, partit únic, i avui hem parlat en la sintonia d'Onda Deportiva València amb l'entrenador del Tavernes, amb Carlos Sapina, que ens ha dit que el València és la grossa del tot del sorteig.
9: Sí, correcto, porque lo que todo el mundo quiere es que venga un club donde haya afición, ¿no? Entonces, tanto Valencia como Levante, en este caso, pues probablemente mucho más Valencia por ser un club histórico y el más fuerte, pues hay mucho aficionado que desea ver a sus ídolos, así como los niños y niñas, en directo. Entonces, pues sí, la verdad que deseamos Valencia o Levante, eran los que queríamos, pero al caer el Valencia, pues... Correcto, creo que...
8: A més, et compte que tant València com Llevant tenen 8 jornada de descans i serà demà quan començaran a preparar els seus partits. El València jugarà el diumenge davant el Racing de Santander i el Llevant haurà d'esperar fins al dilluns per a jugar davant el Sevilla. En el València, pendents de la recuperació d'alguns lesionats, com és el cas de Diacabí, Tàrrega, Fulquero, Copete, i també amb permís de Guido, que es troba a Argentina per assistir al partit homenatge a Messi, que es jugarà a Buenos Aires en la jornada de demà. I en vela, pendents a València de la disputa d'esta setmana de las 52 internacionales series de vela que se disputará a la Marina de Valencia.
3: Gràcies, Víctor. A la província de Castelló, per la seva banda, i com contàvem i parlant de la Copa, el Villarreal viatjarà a Manacor per a jugar el dimarts 27 davant del líder del grup mallorquí de Tercera Federació, mentre que el Club Deportivo Castellón farà lo propi davant del Conquense de la segona ref. L'atenció en el conjunt per parlar bé ara de la capital de la Plana, perquè ahir va empatar a un gol el Castelló a casa davant del Ceuta, tropeçada per als blanquinegres, que van perdre d'aquesta forma el liderat, tot i que es van avançar al primer minut de joc. El tècnic Pablo Hernández, això sí, decía que va a ser un mal día del Zeus.
10: Bueno, que ha sido un mal día en la oficina, ¿no? Como se dice. Hemos estado muy, muy espesos con balón, no hemos fluido, muy erráticos, muchas pérdidas y